Así era a vida. Bé, d'aquella que no era perquè no podíem ser a música. I de vella m'encosta per quant més de nou. Que tu vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt. No s'ho podia innovar, eh?